Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Tu, jo i nada más. És tot una declaració d'intencions al nou èxit de Carlos Vives i que triem per començar en el Tor de Música aquí a Ràdio Pineda. Avui és dimecres 23 de setembre, primer dia ja oficialment de la tardor astronòmica, però que no concorda massa amb aquest ambient gairebé d'estiu que tenim. Encara anem amb màniga curta, encara fa calor, però estem ja a la tardor. Bé, avui moltes qüestions. Destaquem aquest cicle d'entrevistes que fem aquesta setmana als portaveus i a les portaveus municipals. Avui entrevistem a Noemí Llorenç de Junts per Pineda. Ho farem després de la previsió del temps al voltant de 3:15 del matí. Bé, i a la punt del dia, entre altres qüestions, destacarem també el Festival Internacional de Curtmetratges que organitza Cinemar aquesta setmana amb les projeccions cada tarda a partir de les 6 a l'Auditori amb entrada gratuïta. També avui us parlarem d'aquesta exposició molt recomanable sobre el turisme que trobareu a la Biblioteca de Poblenou. De seguida us ho expliquem també a la punt del dia. Bé, molta música i també la informació que compartim cada hora en punt als butlletins informatius. Un plaer acompanyar-te com cada dia fins a la una. El meu nom és Olga Dieguer. Seguim ara amb Teddy Swims, a punt també Ed Sheeran, David Bowie, Lady Gaga, que ha sigut mare, Sutherland. Bé, molta música que tenim en aquesta primera hora.

0: És un dels temes més icònics de David Bowie dels anys 80, aquest Let's Dance. I si vols escoltar més bona música d'aquesta dècada, vine i suma't els diumenges al matí al Club dels 80 a partir de les 8 a Ràdio Pineda. Bé, i a la punt del dia destaquem dues propostes molt xules. Una, continua el Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda, que organitza Cinemar. Avui dimecres continuen les projeccions dels films seleccionats a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori. Però atenció, que avui a partir de les 6 també podreu veure els tres treballs que han fet els alumnes de l'Institut Euclides. Són tres treballs, tres curtmetratges que es projectaran també avui al festival fora de concurs a partir de les 6 de la tarda amb entrada gratuïta a l'Auditori. Tot plegat presentat per Ani Méndez amb l'actuació musical de l'Escola de Música de Palafolls. Trobareu tota la informació al web del festival www.cinemarpineda.org. Bé, a la Biblioteca de Poblenou s'hi exposa una mostra documental en commemoració al Dia Mundial del Turisme, que es commemora precisament aquest proper diumenge. En parla Gervàsia Martínez, de la Biblioteca de Poblenou.
1: A la Biblioteca Poblenou, en commemoració del 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, del 21 al 30 de setembre, hem preparat una acurada selecció de documents amb l'objectiu de posar al vostre abast una exposició documental per a destacar el Dia Internacional del Turisme com a motor de desenvolupament sostenible, de diàleg intercultural i de preservació del nostre patrimoni i territori. A més de seleccionar llibres sobre destinacions específiques, també us en proposem d'altres molt interessants on podeu realitzar activitats relacionades amb la natura o amb l'esport, amb títols com Banys de Bosc, que ara està molt de moda i se'n parla molt i són molt beneficiosos, o bé nadar a l'aire libre, o les millors rutes del món per a fer running, o els millors llocs del món per a fer surf. I fins i tot en relació a d'altres disciplines com la literatura o l'arqueologia, posant en contacte tant el turisme amb aquestes disciplines. En la línia del desenvolupament sostenible hem seleccionat guies de viatge d'indrets propers i amb molt per descobrir, o bé una guia excepcional amb 900 escapades per a realitzar només una hora de qualsevol ciutat espanyola, o fins i tot una impressionant guia de viatge per a viatjar en tren per tot el món. De la nostra secció de publicacions periòdiques us proposem títols de revistes especialitzades, alguns dels quals probablement ja coneixeu, que ens permeten ampliar coneixements i aprofundir en aspectes dels diferents indrets que vulguem conèixer, com la geografia, la societat, les tradicions, temes d'actualitat o fins i tot espirituals d'aquelles cultures doncs, en què estiguem interessats o que ens vulguem apropar. I per acabar, en una zona com la nostra, amb aquesta distinció per oferir un turisme de qualitat, no volíem deixar de celebrar aquesta efemèride que ens connecta amb el món, amb les persones i amb la cultura.
0: Una proposta que, juntament amb d'altres, recollim al portal de notícies a Pineda, www.pinedamar.radiopineda.cat, ja me n'anava al web municipal, www.radiopineda.cat, aquí trobareu aquesta i altres propostes i també, òbviament, a les nostres

aquesta clocada d'ull que fem des de Pineda pels amics i amigues, veïns i veïnes de Calella, estan de festa major i a Barraques. Home, destaquem avui el grup de versions Verbenam, també el demà dijous amb els Catarres, DJ Bulmavit, i divendres Diversiones, també la banda Neon, que els estem sentint de fons, entre d'altres. Festa major de Calella, felicitats i bon

0: Give It Up de Christian de Sunshine Band, que cançó d'èxit dels 80, no ha perdut toc, com tampoc perd toc el nostre home del temps, Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Va, que de seguida seguim amb aquest cicle d'entrevistes que estem fent aquesta setmana als portaveus i a les portaveus municipals. Avui és el torn de Noemí Llorenç, de Junts per Pineda. Encara tenim temps, Jordi, per esgarrapar uns minuts i explicar una mica què està passant amb el temps. Avui és tardor, ja entra la tardor de forma oficial, però tenim un ambient molt estiuenc.
1: Doncs sí, efectivament, el temps és molt monòtom, és molt ensopidot, amb un anticicló molt potent que està afectant gran part de la península ibèrica, França, i a més ve acompanyat de masses molt càlides que estan sobrevolant tot el sud-oest del continent. I això es tradueix, doncs, en absència de nuvolositat, humitats que baixen, i que manté aquest temps estiuenc. No, això no és, no, en cap cas podem parlar d'estiuet de finals de setembre. Això és una continuació de l'estiu, perquè les temperatures, sí, home, si filem prim i mirem les mínimes en zones interiors, evidentment baixen, no són les mínimes d'estiu, però aquí a la costa freguem els 18, 19, 20, 21, 22 graus, això són mínimes d'estiu, i les màximes, això sí, arreu de Catalunya són de ple juliol, ple agost, perquè ahir de nou molts valors superant amb escreix els 30 graus cap a Ponent, Terres de l'Ebre, van baixar l'ara de Barcelona, tal com els vam comentar, a Girona encara es van mantenir altes, 32-33, però són temperatures, insistim, de ple estiu. Ahir la màxima va voltar als 28 graus aquí al centre de Pineda, amb vents molt fluixos, la mar va estar molt tranquil·leta, lleugera brisa de llevant. Avui la mínima ha fregat, ha voltat als 19 graus, molt avançada la matinada, cap allà pràcticament a quarts de 8 del matí és quan s'ha donat la mínima. Ha baixat més cap a fora el nucli urbà, cap als 18, cap a la zona del cementiri, però bé, entre voltant els 19 graus al centre urbà. I hem d'esperar un dia de sol. I avui, fixin-se quin sol, perquè ahir, déu-n'hi-do, el sol com cremava, El sol, allà on no et feia una mica de, fa una mica de vent, el sol crema. T'has de buscar l'ombra perquè no hi ha qui l'aguanti. I estem parlant de finals de setembre, i les plantes, el que estan aguantant, i els boscos, déu-n'hi-do. I avui, tal com veiem el salatge, ens denota que tenim l'anticicló al damunt, que les humitats són baixes i que el cel està net com una patena. I avui el sol tornarà a cremar de valent. Domini del sol tota la jornada, temperatures sense gaires canvis, lleugera tendència a la baixa aquí a l'Alt Maresme, volem recular avui una mica, potser ens quedem cap als 26-27, però sempre serà en funció de la brisa, a veure com salta, perquè si el dematí li dona per bufar una mica d'alè de nord, perquè avui fa tota la pinta, les humitats són baixes ja, aquesta hora del matí estem al 40-50%, doncs la temperatura no pararà de pujar, però si salta la brisa mig matí, doncs ja la frenarà i ja no pujarà tant i ens quedarem, doncs això, voltant els 26-28 graus aproximadament, però amb les sorpreses que hi hem de comptar, de que les humitats baixin i que pugui bufar una mica de l'air escalfat de tramuntana i pugui fer disparar la temperatura. Aviam, la brisa, quina brisa bufarà avui? Doncs també com ahir, una mica de llevantet, mig matí, migdia, tarda, fluix en conjunt, la mar estarà molt tranquil·la i temperatures en el conjunt de Catalunya, doncs sense gaires canvis respecte a ahir. Pugen, ahir on van baixar a l'art de Barcelona, doncs avui pugen 1, 2, 3 graus, les màximes pujaran cap a l'art de Barcelona, i en canvi Lleida, Terres de l'Ebre, Girona, doncs sense canvis. Però bé, s'escampen els valors més de 30 graus generalitzat per tot l'interior de Catalunya. Demà som dijous, i demà dijous no hi ha canvis. L'anticicló segueix al damunt, les masses molt càlides voltant a l'entorn peninsular. Demà tindrem de nou una jornada doncs, de sol. Amb vents fluixos, la tarda pot entrar una mica de garbí, la brisa reforçarà una miqueta, costa central catalana, però sense més conseqüències, i calor d'estiu, 100%. I atenció, divendres. Serà veritat el que ens estan ensenyant els mapes del temps per divendres? Doncs ens fa pensar que pot ser una jornada infernal, perquè les masses càlides s'acosten més cap al nord-est peninsular i avisen, salten els semàfors vermells, avisant que les temperatures màximes que s'assoliran aquest proper divendres, 25 de setembre, seran extraordinàriament elevades per l'època, afectant doncs, zones de l'Aragó, zones del nord-est peninsular, Catalunya, evidentment, de ple, dintre d'aquesta massa càlida, i això voldrà dir doncs, que molts valors de 33, 35, no se descartem 36, 37 graus en algun indret de Catalunya, els llocs més calents, i aquí doncs, també podien voltar els 30 graus o més, amb humitats baixes i potser ben rescalfats. Ho anirem veient, demà ve diu que hem de confirmar, i evidentment el divendres mateix en la previsió ho afinaríem, però fa tots els indicatius que divendres serà una jornada infernal, com si estiguéssim a plena canícula de juliol-agost, o sigui, tremendo. Posteriorment, cap de setmana baixaria les temperatures, lleugera reculada, no direm normalitzat perquè encara el cap de setmana serà d'estiu, amb calor, però ja no la calor tan exagerada que tindrem el divendres. Es mantindrà el temps estival, vents fluixos, bona mar, i a veure, estem a l'espera de l'Atlàntic, a veure unes masses fresques, volen avançar cap a la península ibèrica, però això seria ja inicis d'octubre. Potser ja dilluns, dimarts, els darrers dies de setembre, ja ho anirem veient, a veure de quina manera aquest aire fred s'aprofunditza o ens agafa de resquilló, això encara hi ha incertesa en els models. En funció de l'aire fred que acabi penetrant cap a l'entorn peninsular, doncs tindrem més descens tèrmic, més inestabilitat, més ruixat, més tempestes. Si ens agafa de resquillada, doncs serà doncs, potser una baixada lleugera, transitòria i efímera. No ho sabem. Això divendres potser ja ho acabem tenim una mica més clar. De moment quedem a curt termini, calor d'exagerada, calor tremendo per encetar aquesta tardor astronòmica que l'hem encetat, com bé deies, Olga, d'aquesta matinada, però la continuació és de l'estiu, com si res, com si haguéssim saltat de l'agost al setembre, i això que estem a tocar d'octubre, però les temperatures, almenys les màximes, són plenament estivals. Les mínimes baixen en zones interiors. Aquí, doncs, mirin, voltem els 18, 20, 22 graus a la costa, que això són altíssimes per ser nits tan llargues i, a més, per estar a la matinada serenades, que quan hi ha les matinades serenades, normalment baixa la temperatura, ha de baixar. Però això no baixen per què? Doncs perquè tenim una massa, un matalàs d'aire calent que impedeix el refredament nocturn, almenys a zones de la costa, i a més tenim el mar calent, que accentua, ahir vam medir la temperatura de l'aigua de mar, 26 graus i mig, està mantinguent-se, ja la setmana passada estava igual, doncs fixin-se, a finals de setembre es manté l'aigua als 26 graus i mig a la platja pinedenca. En fi, és el que hi ha, i hem de dir, encara que ens sembli contradictori, avui, demà i divendres, i potser el cap de setmana, protecció, barret, els que hagin de prendre el sol, perquè el sol cremarà de valent els propers dies amb un cel que veu net com una patena i cremarà impropi, un sol impropi per l'època en què ens trobem.
0: Ho anirem seguint, Jordi. Sí, ho anirem seguint. Escolta, ho deixem aquí. Demà dijous tornarem a connectar amb tu dos quarts de nou. Que vagi bé, bon dia.
1: A passar molt bon dia. Fins demà.
0: Dos quarts i mig de nou del matí, siguem en directe a Ràdio Pineda. Agafem una mica d'aire amb Naina i de seguida entrem de ple amb aquest segle d'entrevistes als portaveus i a les portaveus municipals. Avui entrevistem a...

0: Bé, doncs, com cada dia, quan falten 20 minuts per les 9 del matí, encetem aquest nou cicle d'entrevistes cada dia al matí amb un regidor, regidora, portaveu de l'Ajuntament de Pineda, i avui és el torn de Noemí Llorenç, de Junts per Pineda. Ja la podem saludar en directe als nostres estudis. Noemí Llorenç, molt bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Bé, un estiu que acaba, de fet, ha acabat aquesta passada nit, per dir-ho així. Avui comencem la tardor, això indica que comença un nou curs polític que ens ha de portar fins les eleccions. Ho viviu així també des de Junts per Pineda? Com viviu aquest any, doncs, que només passa una vegada cada quatre, que és que quan acaba l'estiu ja comença ara sí la cursa per les eleccions del 23 de maig.
1: Nosaltres, a veure, és veritat que avui és el primer dia de la tardor i mireu quines temperatures tenim, és a dir, que el canvi climàtic ens afectarà no només a la campanya, sinó que jo crec que ja ens afectarà les nostres vides d'ara en endavant. I en quant a la pregunta que fas, que si nosaltres, doncs, entenem que comença el curs polític, podria dir-te que no l'hem deixat mai, el curs polític, perquè això és una carrera de fons. No podem esperar l'últim minut de fer tot, que això és el que no agrada dels polítics, i jo m'ho sento cada dia, i cada dia haig de dir que, escolta, portem 24 hores, 7 dies a la setmana treballant cada dia per arribar amb les millors condicions i amb la millor feina possible ja feta a les eleccions de l'any vinent, que són el 23 de maig.
0: Ara en parlarem. Deixi'm preguntar-li per si a nivell de partit, parlo a nivell nacional, heu fet ja congressos, en quin moment esteu, sobretot en un moment en què veiem que les notícies parlen, doncs, ara sí, de l'aquesta més que possible retorn, ja anava a dir immediat, però gairebé immediata, de Carles Puigdemont, que de ben segur que serà, per dir-ho així, doncs, una bomba informativa en molts sentits, no?
1: Sí, la notícia de la tardor, si finalment es materialitza i pot arribar, que jo sóc tomista de Santo Tomàs, que fins que no ho vegi no m'ho creuré. I això en general a la vida, parlo no només d'aquest tema. A nivell nacional, nosaltres estem ara centrats en la política municipal, venen les eleccions municipals i el que estem, doncs, és fent tots els processos per escollir caps de llista. Hi ha, la intenció és fer 947 llistes, que són els 947 municipis que té Catalunya, i en la clau que em preguntes del president Puigdemont, doncs, esperant que pugui retornar amb les màximes garanties cap a la seva terra, que és aquí. Ja portem molts anys d'exili i esperem que torni. Es trobarà un país molt diferent del que hi havia quan va marxar. Això sempre els que hem pogut o hem tingut la sort d'anar a veure'l, doncs, li hem dit, i espero, doncs, que arribi i pugui, doncs, tastar-ho des de la seva pròpia experiència, des de la seva pròpia pell, no?
0: Si això passa, acabarà tenint impacte també a nivell local, no? Vull dir que la marca, per dir-ho així, doncs, notarà, no?, aquesta arribada en un sentit o un altre, per dir-ho així, no? Però serà un...
1: Tot afecta. Té molt de pes, no? No hi ha res que no acabi afectant d'una manera o altra. Nosaltres, a Pineda, i parlo en primera persona i amb tot l'equip que som, estem tan centrats en el que són els problemes de cada dia i a les millores que necessita el nostre poble, que la política nacional, doncs, la seguim, la mirem, l'entenem i estem a l'expectativa. Més aviat tenim una reacció, som reactius en aquest sentit, no proactius, però allà estem, no? En el moment que toqui, doncs, farem el que s'hagi de fer.
0: Ara parlau de la presentació de candidatures a tots els pobles de Catalunya, però és que a Pineda ja hi ha candidata, ja s'ha fet. Aquesta presentació es va fer, com aquell que diu, quan tot just començava l'estiu, encara de fet no havia ni començat, no? Per tant, el mes de juny, i Noemí Llorenç ja va ser, diguem-ne, proclamada com a candidata, no? Es va fer un acte.
1: Sí.
0: Amb aquesta aposta, vau dir, per la seguretat, vau dir moltes qüestions, sobretot per un ajuntament que funcioni, vam apuntar algunes cosetes.
1: Sí, nosaltres vam fer la presentació de candidatura a un any vista de les eleccions, era el mes de maig, concretament va ser el dia 29 de maig, perquè pensàvem, doncs, el que he dit abans, això no es tracta de fer feina a l'últim minut, a l'últim segon, sinó de traslladar un missatge i uns fets de que realment hi som i hem treballat. I un any vistes a les eleccions, doncs, vam pensar que era una bona data per començar a fer ja, a tenir seguretat de qui seria el candidat i de quines serien les nostres línies estratègiques. Les línies estratègiques es basen sobretot en la seguretat. Aquí dins de la seguretat hi ha la pota del civisme o de l'incivisme, podem veure des de les dos prismes. També tenim tota l'ordenació del municipi, és a dir, tota la brutícia, que també té una branca dins de l'incivisme, no? Aquí hi ha tres, és com un triangle. Tenim seguretat, tenim civisme i incivisme i tenim neteja i ordre de la ciutat, no? I això és el que vam explicar en la presentació de candidatura.
0: Clar, si feu incís en això, és que creieu que no funciona. Hi ha coses que us grinyolen aquí, no? O què és el que heu estat explicant durant tants actes?
1: No, això no es tracta de creure. Si els ulls t'ho diuen, hi ha certeses. Nosaltres anem pel carrer, a banda del que veiem, és el que se'ns explica, perquè Pineda té molts barris, té molts carrers, té moltes illes de contenidors, té moltes papereres, i no les podem veure totes amb dos ulls, o quatre, o sis, o vuit. És el que ens arriba. Hem tingut un estiu, cuidem amb l'estiu que hem tingut, amb dos vagues, quatre dies de vagues. La primera vaga va ser el dia 5 d'agost, les altres vagues va ser just abans de la festa major, i això ens indica que hi ha un clima, que hi ha alguna cosa que no va bé dins del govern, i quan hi ha els problemes surten a fora és que les coses no estan funcionant. Llavors, no és que creiem, és que tenim la certesa de que no funciona bé.
0: Quin remei hi posaríeu dins aquest programa que fa temps que esteu elaborant, a més, perquè esteu fent molts actes, no? Moltes carpes, heu fet reunions als barris, sí. Quina és la proposta que teniu damunt de la taula?
1: A veure, nosaltres en quant a la neteja, hauríem de tenir totes les dades de realment com s'està fent, perquè a vegades és una mica opac aquesta informació. A Pineda recullen la brossa dos ens. Per una banda la brigada, que és la que recull el rebuig i l'orgànica, i per altra banda tenim el que són la selectiva, que recull el Consell Comarcal. Són dos ens que ens recullen la brossa. Pineda no recicla, això ho tenim, vamos, estan totes les estadístiques. Llavors, què podem fer per millorar primer el reciclatge i d'aquesta manera doncs, tenir-ho tot molt més endreçat, i després veure les freqüències que recull, les illes que tenim i com podem millorar tot el servei de recollida de la brossa. Si tenim una plantilla que està crispada, això tampoc ajuda a que tot es faci amb una certa ordre i amb un ambient i un clima de ben fet. No estic dient que la brigada ho faci mal fet, perquè ells donen tot, però és cert que el govern podria fer molt més per ells.
0: Mm-hmm. Això ha sigut un aspecte fonamental dels darrers temps a Pineda, no? Això que comentàveu ara, d'aquesta...
1: Aquest clima.
0: Sí, aquest clima.
1: A veure, aquest clima ve i es provoca per lo següent. Fa dos anys es va arribar a un acord econòmic amb la plantilla de la brigada, que era que es pujaven 80 euros per empleat i més en les seves nòmines, val? Fa dos anys es va signar aquest acord. Han passat dos anys i aquest acord no s'ha dut a terme. Això genera una desconfiança per part de la plantilla cap al govern, per una banda. Després tenim el decret, aquest decret que es va emetre per l'alcaldessa el dia 30 de desembre, on es deia, aquest decret, o decretava, donava l'ordre de que el tema de les indisposicions, que les indisposicions són aquelles baixes que no cal justificar, on només podem tenir dos dies consecutius seguits, però no hi ha límit al llarg de l'any. Podem estar d'acord o no, però es va emetre un decret de que això es limitava a dos dies a l'any. Val. Això també va generar un clima de desconfiança, perquè un decret a 30 de desembre en ple Nadal, doncs no sé, potser no és la millor manera, quan això també està signat per conveni. Evidentment la plantilla doncs va quedar enfadada o va quedar disgustada, i el que va fer dir, escolta'm, aquí ho tenim per conveni, t'agradi o no, doncs hem de negociar, perquè el que no pot ser és fer un decret, el que se li diu un decretazo, val? Llavors, aquí no va haver-hi entesa, aquí no hi ha comunicació, aquí no hi ha diàleg, doncs els sindicats van fer la seva feina, que és denunciar-ho. Una vegada s'esgoten totes les vies de negociació o totes les vies de mediació que hi han establertes a dins de lo que són els ens de sindicats, ajuntaments, tot això està super procedimentat. doncs al final els sindicats, no estem d'acord, tenim un acord signat, tu emets un decret, anem a veure el jutge què diu. El jutge va ser una jutgessa i es va jutjar el dia 15 d'agost. Doncs va donar la raó a la plantilla. Va dir que aquest decret no era correcte. I en la seva sentència diu que hi ha altres mesures per regular les indisposicions. Llavors, seu, regula i renegocia, però no emetis un decret. Això va generar també un clima de desconfiança. Tenim no compliment d'acords. Jo ja no me'n vaig al 2007, eh? Estic anant fa 2 anys. I tenim aquesta manera de procedir d'un decret, em carrego un acord que tenim per conveni. Clar, s'ha rectificat, perquè la sentència diu rectifica, tira enrere aquest decret. Jo dubto que s'hagi fet, perquè podria ser que sí, podria ser que no, perquè els decrets encara del mes de setembre no els he vist. Clar. Llavors, clar, això genera un clima. Penseu que la vaga que es va fer és la primera vaga que es fa a Pineda de Mar des de que hi ha establerta la democràcia. S'ha fet les vagues generals, el 14 de desembre del 88, em sembla que n'hi va haver una, les vagues generals sí, però una vaga només per un conflicte laboral a Pineda de Mar és la primera vegada. Llavors, jo, a mi no m'agradaria tenir aquest títol en el meu mandat.
0: I penseu que aquesta manera d'actuar, en aquest cas, no?, que vosaltres denuncieu, com es trasllada això a la política? Perquè, clar, vosaltres sou partits polítics, no? Com, quina és la relació que teniu amb l'equip de govern i com us arriba, doncs, tota la informació, com treballeu els temes a nivell d'ajuntament, de junta de portaveus, de tots els, diguem, de estructures que té el propi ajuntament? En relació amb l'equip de govern, lògicament.
1: En relació a l'equip de govern, nosaltres fem una reunió cada mes que es diu Junta de Portaveus, on anem els portaveus dels diferents partits polítics, tots, i el govern ens trasllada, doncs, temes que està treballant, temes globals, temes grans o petits. Després tenim la comissió informativa, que és la reunió que hi ha prèvia al ple, i després tenim el ple. Així són les relacions, diguéssim, establertes i orgàniques. Després tenim, doncs, les converses que podem tenir amb regidors, per temes diferents. Mira, aquí hi ha hagut un robatori, i informem, clar, tenim una comunicació fluida, sobretot de nosaltres cap a ells, d'ells cap a nosaltres, a vegades costa una mica més i hem de fer instàncies per demanar informació. Bueno, clar, tenen una majoria absoluta, a dia d'avui penso una mica fictícia, perquè el senyor Xavi Amor guanyava amb majories absolutes, però tenim ara una alcaldessa que va guanyar la seva alcaldia perquè es va fer un ple i els regidors que tenen majoria absoluta, doncs, la van votar, però no és amb sufragi, no?, de tot el poble. Veurem ara les eleccions de l'any que ve. Llavors, bueno, sí, tenim una relació. Amb en Xavi haig de dir que era una relació molt més fluida i molt més transparent. Això també ho haig de dir. A vegades també el trobo a faltar i tot.
0: Però, clar, ara estem, hem de parlar de la política d'avui, no? O sigui, al final, sí, vosaltres teniu, hi ha un programa per presentar-vos, que, per cert, es dirà Fem Pineda?
1: Sí, es dirà Fem Pineda. Fem Pineda...
0: Ho dic perquè fins i tot en el rètol del vostre local, no sé si, o seu, no sé,
1: sí,
0: la
1: i la
0: paraula,
1: carpa, no?, també posa Fem Pineda.
0: Exactament, no? Vull dir que aquest Fem Pineda serà la marca o serà...
1: És el lema, és el lema, marca, és tot. I, a més, és blanc i negre, perquè... Nosaltres, els colors, passem. Pineda, Pineda, Pineda i Pineda. Per això es diem Fem Pineda. Això no va ser fruit de la babalà, és a dir, mira, ens aixequem i ens diem Fem Pineda. No. El grup vam estar fent un exercici d'introspecció el mes d'abril de l'any passat, on ens vam autoavaluar, autoidentificar, i vam arribar a la conclusió que nosaltres som els del fer, els de l'acció i els de l'ajudar. Tothom que vulgui, tothom que necessiti, tothom que estigui en un moment de dificultat de comunicació amb l'Ajuntament, que sigui una instància, que sigui un permís, que sigui una llicència, que sigui una multa, tothom que ens ha demanat ajuda, l'hem ajudat. Problema petit i problema grandiós, perquè Pineda, hi ha persones que tenen problemes molt grans, alguns s'han publicat al Facebook, com aquest senyor que l'hem vist tots, que té un terreny que fa 6 anys que no pot construir. Jo amb aquest senyor m'hi he reunit. Clar, són problemes gruixuts, que estem parlant de molts diners, però els problemes petits, de no em donen hora, no sé fer una instància, no em contesten una instància, aquests problemes, que hi són, que són voluminosos, també. Tant els voluminosos petits com els grans gruixuts. Ai, com els menys gruixuts. Mm.
0: Hi ha ganes de canvi, no pareu de dir en els vostres actes, no? Ho dic perquè esteu parlant sempre d'aquesta qüestió, que no sé si és una qüestió que vosaltres noteu, vull dir, perquè és un titular que ens heu donat moltíssimes vegades, sobretot en quan heu presentat el vostre projecte polític, fins i tot ho dieu en els plens, no?
1: Sí, a veure, es respira, no? El que dèiem abans d'un clima dins de lo que és l'Ajuntament en relació amb la plantilla, el clima als carrers és de que hi hagi un canvi, una alegria, una manera diferent de fer les coses. Pineda és brut, mira com està, mai l'havia vist així. Això és un rum-rum que corre pels carrers. Nosaltres l'escoltem i traslladem en les nostres propostes. A l'hora de la veritat, què passarà? Fins que no s'obrin les urnes no ho sabrem.
0: Com veieu aquest futur?
1: Clar, el futur és impredicible, ara només em surt en castellà. Però la nostra obligació, i la meva particular, és unir el millor equip possible amb el millor projecte possible. I d'aquí, el dia de les eleccions, caminar junts perquè Pineda tingui... És que a vegades em surt que estigui més digna, que estigui més neta, que estigui millor gestionada, que no es gastin els diners tontament. Perquè ara venen les ordenances municipals, ens tornen a pujar l'IBI. A l'IPC, vale, molt bé, però ens el tornen a pujar. Cal? Doncs fins i tot podria dir, a dia d'avui, que es podrien revisar les ordenances i les taxes si es gastés millor. I encara podríem fins i tot baixar alguna taxa. Perquè penso que no s'ha fet mai, una revisió exhaustiva de tot el que es gasta, com es gasta i el que ens podríem estalviar. Mireu, el 2007, jo treballava en una empresa, que ho he dit moltes vegades, jo vinc del món de les assegurances, treballava en una empresa nacional, la número 1, vale? De les assegurances de salut. Ja us podeu imaginar, no dic el nom, comença a parar. I el 2007, que començava a venir la crisi, vam rebre un correu electrònic, del director general, el top, que ens deia austeridad en el gasto. I encara no havia vingut la crisi, los brotes verdes, us en recordeu de tot allò? Mm-hmm. Encara no havia vingut, però clar, ells ja tenien pues, algoritmes, dades, coses. Austeridad en el gasto. La gent que anava amb tren en primera classe va començant amb turista. I tot això és el que ens arribarà ara. Perquè ara encara tenim calor, encara ens pensem, però ens arriba una inflació. Mireu com està la gasolina. Llavors, mirem les nostres comptes. Nosaltres a casa ens organitzem, no? I a l'Ajuntament, qui l'organitza? Són diners nostres, també. Mm-hmm. Però és molt fàcil gastar amb els diners dels altres.
0: Però això anava a dir
1: no
0: que...
1: No estic d'acord, no.
0: L'Ajuntament de Pineda patirà, perquè ens entenguem? Patirà, segons el que està dient, no patirà
1: si continu...
0: per mantenir els comptes? Ho dic perquè el tema pressupostari de l'Ajuntament, sí, a nivell de comptes, mai ha sortit a la palestra, no? Vull dir, sempre tot, per dir-ho així, quadra. No sé si m'explico bé, però no ha sigut un motiu de gran debat, però sí que moltes vegades s'ha dit que l'Ajuntament pateix pels sobrecostos dels subministres, per exemple. Creieu que això passarà?
1: A veure.
0: I per tant tindrà repercussió en els pinedencs?
1: Dos coses. Administrar es pot administrar millor. Això, vamos, perquè jo, a veure, personalment porto 7 anys i veig cada any els pressupostos, me'ls miro i ja podríem seguir un patró, eh? 19, 23, 27, gastem-ho tot perquè venen eleccions. Jo porto 3 eleccions que venen i el patró segueix. Això per una banda. Es podria administrar millor. I per altra banda, un ajuntament, que és una institució pública, és molt difícil que caigui. Una empresa entra en concurs de creadors, s'ha de tancar, un ajuntament és difícil que ningú vingui a rescatar-lo. La diferència està en que els governants prenen decisions polítiques, i aquí és la diferència, és a dir, qui administra un ajuntament? Nosaltres estem en un ajuntament immens, grandiós, 31.000 habitants, 38 milions... Això no és poca cosa. L'Ajuntament de Pineda és actualment una de les empreses, si miréssim des del punt de vista econòmic només, una de les empreses més grans que té Pineda. 320 persones treballant-hi. Llavors, podem administrar-nos millor? I tant. Podem negociar contractes per a la baixa? I tant. Podem vendre el que sigui? I tant. Podem negociar lloguers? Sí. Podem revisar coses que no s'estan cobrant, com algun gual que no s'està cobrant? Sí. Ho estem cobrant tot el que podem cobrar?
0: Què fa falta aquí?
1: Ja et dic jo que no.
0: Què fa falta aquí? Una...
1: ordre.
0: Una revisió, una
1: ordre,
0: auditoria...
1: Fa com... falta la figura d'una persona que sigui director general i que tingui una visió global de les comptes. Actualment, a Pineda de Mar, i a més això s'ha fet públic i ho hem vist, tenim un gerent, que no és un gerent, sinó que és un coordinador general, que té un sou més alt que en Collboni. Ara em surt el nom, Jaume, es diu. Que en Collboni.
0: Que és l'alcalde de Barcelona.
1: Que és l'alcalde de Barcelona, exacte, és l'alcalde de Barcelona.
0: Ho coneixem, llavors, però... Sí.
1: Bueno, administrem-nos millor, o sigui, si no, per què tenim persones que estan cobrant aquestes barbaritats si a l'hora de la veritat els comptes és copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar? No, parem, revisem, i el que em van dir a mi el 2007, austeridad en el gasto, serveis, sí, però no malgastar, no. Demanem ajudes allà on puguem. Estat, Generalitat, Diputació, tot. No ofeguem el contribuent i gastem millor.
0: Hi han ordenances fiscals al proper ple, que és del mes de setembre, que arriben un mes abans del que és habitual, i aviat arribarà també el pressupost. Ja, no?
1: Sí.
0: Funciona així, això?
1: Sí, primer les ordenances que venen en aquest mes.
0: Vull dir, perquè no sé si es pot desvetllar alguna cosa del ple. I ho dic perquè els anteriors portaveus de partits han esmentat alguna coseta, fins i tot coses que potser es tracten en el proper ple, o coses que fins i tot tractareu en el torn obert de paraules, o bueno, el que correspongui. No sé si voleu comentar alguna d'aquestes qüestions, que també és actualitat.
1: Sí.
0: I també marca una mica el curs polític.
1: També és actualitat. Mireu, l'IBI puja el que he dit abans, un IPC, al final seran un 3,57, la brossa queda igual, les plusvàlues canvia un tram, això és el que tinc apuntat, els vehicles híbrids, tothom que tingui un vehicle híbrid, fins ara tenia un 75% de bonificació en l'impost de circulació i ara serà un 25%, val? O sigui, pagarà més. Els clàssics, que tenien un 100% de bonificació en l'impost de circulació, això desapareix, i ara els clàssics hauran de ser històrics perquè tinguin un 100% de bonificació en l'impost de circulació. Bueno, tot això s'escriurà, això és el que ens van dir l'altre dia, vull dir que aquest mes d'octubre, la setmana que ve, el dilluns, s'aproven les noves taxes. Aquests són els canvis més rellevants que tenim. Els cotxes elèctrics tindran un 75% de bonificació.
0: I què votareu? Ja ho heu decidit? Vull dir, perquè així ja anem preparant...
1: Ja faràs la crònica del ple, no, Pep? Hombre... Doncs mira, hem de revisar exactament això, quin impacte té en el pressupost. Farem l'extrapolació en el pressupost i mirarem si això... Soc partidària de baixar impostos, la veritat. Perquè si nosaltres entenem que es pot gastar millor, és a dir, menys, i podem estalviar diners, que és una de les propostes que nosaltres portarem si entréssim a govern, gastar menys diners i estalviar diners per intentar que el contribuent s'ajusti a la realitat que tenim com a poble, que recordem-ho, renta per càpita més baixa, atur persistent i una inversió bastant alta en serveis socials. Per tant, som un poble que té necessitats, i si té necessitats no els podem ofegar.
0: Acabant...
1: Propostes del pressupost. Hem fet una proposta al pressupost, Pep.
0: Sí, doncs ja...
1: L'any passat, hem fet la mateixa de l'any passat, com que ens van ignorar.
0: A veure si l'endevino.
1: Va, vinga, et faig jo la pregunta a tu. Quina proposta ha importat en el pressupost de l'any 27?
0: Bé, n'hi havia diverses, però... Mira, fem una cosa, ho apunto en un paper... Una,
1: la mateixa de l'any passat.
0: Comença per T,
1: sí.
0: Comença per T,
1: sí.
0: No?
1: Teixidor.
0: Perquè ja ens ho sabem tot de memòria, Vull dir que, sí, això...
1: Sí, l'any passat vam fer la proposta de que hi hagi una primera intervenció a la masia de Can Teixidor per intentar salvar-la. Ens van ignorar totalment, vull dir, no van dir que no, tot i que hi ha una moció aprovada de que es comprometien a arreglar-la, i no ens van fer ni cas, i nosaltres pues persistentment hem tornat a demanar. El que saps quina és la diferència? Que l'any passat, amb tot l'IPC, perquè hi havia un projecte del 2019 que ja teníem, ja hi havia preparat aquesta primera intervenció, que El 2019 la primera intervenció estava calculada amb uns 76.000 euros. Amb la inflació i els IPCs ens traslladàvem l'any passat a 90 i pico mil euros. I amb el que ha passat aquest any, el que deia, el que ens arriba, ja estem amb 102 por ahí. Vull dir que cada any que passa, les obres, els materials, la mà d'obra incrementa.
0: Són 100.000 euros per fer-hi què?
1: Pues per salvar la teulada. Per salvar la teulada, hi ha uns forats allà que cada vegada que entra...
0: Hi ha moltíssima teulada aquesta casa.
1: Sí, però els forats, teulada, els forats estan ubicats, si es veu des del Google Maps, hi podeu entrar i veureu els forats. Doncs fer aquesta primera intervenció. Clar, és una casa molt gran.
0: Que no colgui a dins de la masia, no?
1: Clar, perquè caurà, perquè l'aigua, i l'aigua ja ho sabeu, tots els que us ha entrat aigua a casa, l'aigua es cola per tot arreu... I ho fa malbé tot.
0: Per tant, aquesta és una peça, serà una banya de bou de Junts per Pineda, Can Teixidor.
1: Nosaltres volem salvar Can Teixidor i entregar-la als barris, tant a Can Morer, Can Teixidor i al Poble Nou, que els tres barris ens ho han demanat. Que no hem parlat de barris, però cada barri té les seves necessitats. Hi ha barris totalment oblidats, deixats anar de la mà de Déu, i no parlem només de Can Carreres, n'hi ha d'altres, perquè tenim el pla d'asfaltat, i el pla d'asfaltat està centrat en centre, Poble Nou i algun carrer de les Creus. I els altres?
0: Avui no hem parlat de barris, tot i que tots ells són Pineda, però ho hem fet en altres ocasions, perquè vaja, tenim aquí les notícies i és un tema que heu estat també
1: treballant,
0: insistentment, sí. Doncs, explicant, no? Acabem l'entrevista, Noemí. No sé quin acte teniu per endavant, si teniu alguna cosa pensada, què ens teniu preparat?
1: Tenim... coses pensades. El primer de tot és de tota aquesta feina que hem fet pels barris, que hem fet parades, i a més vull agrair a tota la gent que se'ns ha acostat, que no és poca, a portar-nos pues, propostes noves, més enllà de la proposta que fèiem nosaltres, per ampliar aquesta llistat de mancances que té cada un dels barris. Això ho volem explicar a totes les associacions de veïns que conformen Pineda. Després volem justament parlar de números, volem explicar realment i desgranar què està passant en el pressupost del nostre poble, com es gasten els diners i com podríem estalviar aquests diners i explicar-ho, i després centrarem, tal com hem dit al principi, amb el nostre pla de seguretat i en l'organització d'un nou ajuntament, que és el que proposem nosaltres.
0: Estarem molt atents a totes aquestes qüestions en un curs, doncs, que comença amb una mica més de moviment, sens dubte, per la proximitat de les eleccions. Us convidarem ben aviat, si mal no recordo, no sé si serà el mes de novembre o tot just començaments de desembre, per fer una nova ronda d'entrevistes. Ara que entrem en un curs, doncs, en què hi haurà molta informació política, i us volem tenir ben a prop per seguir-vos també, doncs, de ben a prop.
1: Aquí estem.
0: Noemí Llorenç, de Junts per Pineda, gràcies i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Que avui ha participat al cicle d'entrevistes que fem a les regidores portaveus dels grups municipals a Pineda, i demà és el torn d'Esquerra Republicana. Demà entrevistarem a la seva regidora portaveu, que és Mònica Palacín.

0: Energia positiva. Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: L'Ajuntament de Pineda posarà en marxa el 6 d'octubre un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està dirigit a mares i pares de fills i filles amb discapacitat intel·lectual i trastorns del neurodesenvolupament. L'activitat es farà a Can Comas del 6 d'octubre a l'1 de desembre amb un total de 9 sessions setmanals. N'ha parlat Toni Palacios, que és el cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Benestar Social.
1: El grup de suport emocional, el que es tracta és de buscar un espai de relació, un espai de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències per a aquelles persones cuidadores no professionals. No parlaríem d'un curs de formació, sinó d'un suport a aquelles persones que tenen cura d'una altra.
0: L'objectiu és reforçar la xarxa de suport de les famílies, acompanyament, compartir inquietuds i intercanvi d'experiències per a les persones cuidadores.
1: Que aquestes persones cuidadores aprofitin aquest espai, aquest recurs que se'ls dona, per pensar durant una hora i mitja en elles mateixes, a curar-se elles mateixes, a cuidar-se, a poder parlar amb altres persones, a poder tenir aquest espai i a poder pensar que elles també es poden cuidar.
0: Les persones interessades ja podeu formalitzar la inscripció a través del formulari que trobareu al web municipal pinedademar.cat. Per a més informació també podeu contactar amb Serveis Socials de Pineda al telèfon 93 767 15 60 93 767 15 60. L'ADF al Maresme ha intervingut en 13 incendis forestals, agrícoles i periurbans des de principi d'any, 3 més que el mateix període de 2025. Calella és el municipi on han actuat en més incendis, amb 5 incendis a Calella, mentre que n'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i Santa Susana. Durant la campanya forestal, entre l'1 de juny i el 15 de setembre, l'ADF ha rebut 17 avisos de control central. Calella reforçarà la persecució policial dels delinqüents reincidents i es personarà com a acusació particular en els casos que arribin a judici. L'Ajuntament de Calella demanarà les penes màximes previstes, ho ha dit l'alcalde Marc Buch. Continuen les barraques a Calella. Avui dimecres és el torn del grup de versions Verbenen, mentre que demà dijous actuaran els Catarres.

Every Breath You Take. Aquí seguim amb energia positiva aquest primer dia de la tardor, amb un ambient molt estiuenc, encara fa calor, i la música que continua acompanyant-te com cada dia des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Arriba Banda Neona.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Pineda es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària el 18 d'octubre. Serà una nova edició, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada començarà el 18 d'octubre a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies i hi haurà dos recorreguts, un de 2 quilòmetres i l'altre de 7, adaptats a diferents nivells i pensats perquè hi pugui participar tota la família. El donatiu per prendre part de la marxa és de 10 euros. La inscripció inclou una samarreta commemorativa, així com botifarra i aigua pels participants. L'organització de la marxa ja ha posat en marxa la venda anticipada de tiquets i samarretes. Es poden adquirir els matins de 9 a 2 a Alcolea Arquitectura, a l'Avinguda Montserrat 47, i a les tardes de 5 a 8 a la plaça de les Mèlies i també al Centre Cívic Poblenou. Divendres es commemorarà el Dia Mundial del Turisme. La Biblioteca de Poblenou s'hi afegeix amb una exposició documental que posa en valor el turisme com a motor de desenvolupament sostenible, de diàleg intercultural i de preservació del patrimoni. Hi trobareu llibres sobre diferents destinacions turístiques i per fer activitats relacionades amb la natura i l'esport. N'ha parlat Gervasia Martínez, de la Biblioteca de Poblenou.
1: En la línia del desenvolupament sostenible hem seleccionat guies de viatge d'indrets propers i amb molt per descobrir, o bé una guia excepcional amb 900 escapades per a realitzar només una hora de qualsevol ciutat espanyola, o fins i tot una impressionant guia de viatge per a viatjar en tren per tot el món. En una zona com la nostra, amb aquesta distinció per oferir un turisme de qualitat, no volíem deixar de celebrar aquesta efemèride que ens connecta amb el món, amb les persones i amb la cultura.
0: Recordeu aquesta exposició a la Biblioteca de Poblenou. L'empresa Cape Home invertirà inicialment 45 milions d'euros en el centre logístic nou de Tordera, una instal·lació que entrarà en funcionament a finals del 2028 i que podrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. És un projecte que incorporarà robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats per reforçar l'expansió internacional de la companyia. Sant Pol de Mar canvia el sistema per tramitar les cremes de restes vegetals a menys de 400 metres de terreny forestal. Entre el 16 d'octubre i el 14 de març caldrà presentar una declaració responsable per fer aquest tipus de cremes. I el temps, la màxima d'ahir 28 graus, la mínima d'avui 19, avui primer dia de la tardor, però amb temps d'estiu.
2: Gràcies, Maria Josep. Sembla que el bon temps no vol marxar, encara estira uns dies més i la música, que també continuem aquí acompanyant-te, de fet, tot l'any, com sabeu, amb molta energia positiva. Veien cançons com aquesta. És l'última de Juanes, es diu Hagamos que...

Forma part del repertori de Les Lentes i, a més, tot un èxit de pel·lícula de Top Gun dels anys 80 amb Tom Cruise. Bé, la música, el segell de Berlín i aquest Sigma Breath Away. Un quart de 12, canviem de ritme, pugem una miqueta més al volum amb l'Infinity de James Young. De seguida també l'última de Sutherland i, a més, passen per aquí Kiddy Lang, James Blunt, Jordi Ninos i molts més. Què tal, com ho portes? Molt bon dia.

0: 94.6 FM.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Ràdio Pineda.

0: L'Ajuntament de Pineda posarà en marxa el 6 d'octubre un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està dirigit a mares i pares de fills i filles amb discapacitat intel·lectual i trastorns del neurodesenvolupament. L'activitat es farà a Can Comas del 6 d'octubre a l'1 de desembre amb un total de 9 sessions setmanals. N'ha parlat Toni Palacios, que és el cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Benestar Social.
1: El grup de suport emocional el que es tracta és de buscar un espai de relació, un espai de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències per a aquelles persones cuidadores no professionals. No parlaríem d'un curs de formació, sinó d'un suport a aquelles persones que tenen cura d'una altra.
0: L'objectiu és reforçar la xarxa de suport de les famílies, acompanyament, compartir inquietuds i intercanvi d'experiències per a les persones cuidadores.
1: Que aquestes persones cuidadores aprofitin aquest espai, aquest recurs que se'ls dona, per pensar durant una hora i mitja en elles mateixes, a curar-se elles mateixes, a cuidar-se, a poder parlar amb altres persones, a poder tenir aquest espai i a poder pensar que elles també es poden cuidar.
0: Les persones interessades ja podeu formalitzar la inscripció a través del formulari que trobareu al web municipal pinedademar.cat. Per a més informació també podeu contactar amb serveis socials de Pineda al telèfon 93 767 15 60 93 767 15 60. L'ADF al Maresme ha intervingut en 13 incendis forestals, agrícoles i periurbans des de principi d'any, 3 més que el mateix període de 2025. Calella és el municipi on han actuat en més incendis, amb 5 incendis a Calella, mentre que n'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i Santa Susana. Durant la campanya forestal, entre l'1 de juny i el 15 de setembre, l'ADF ha rebut 17 avisos de control central. Calella reforçarà la persecució policial dels delinqüents reincidents i es personarà com a acusació particular en els casos que arribin a judici. L'Ajuntament de Calella demanarà les penes màximes previstes, ho ha dit l'alcalde Marc Buch. Continuen les barraques a Calella. Avui dimecres és el torn del grup de versions Verbenen, mentre que demà dijous actuaran els Catarres.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, i candidata també de Junts a les eleccions municipals pel maig de l'any que ve, ha afirmat que noten que hi ha ganes de canvi i ha situat la seguretat, el civisme i la neteja com a prioritats del seu projecte polític. Ho ha explicat en una entrevista emesa aquest matí a Ràdio Pineda dins del cicle d'entrevistes als portaveus municipals. Noemí Llorenç ha assegurat que el seu grup fa temps que treballa en la preparació del programa electoral amb el lema Fem Pineda. Ha defensat l'acció política que s'ha de fer durant tot el mandat. La candidata ha mostrat preocupació per l'estat de la neteja a Pineda i ha relacionat els problemes actuals amb el clima laboral existent a la brigada municipal. Segons ha dit, els conflictes laborals del personal i la falta d'entesa entre govern municipal i també els treballadors. Ha criticat la gestió econòmica de l'Ajuntament, ha defensat la revisió exhaustiva de la despesa pública i millorar, diu, l'eficiència i evitar noves càrregues fiscals. En aquest sentit, ha afirmat que cal estudiar com es gasten els recursos i buscar fórmules, diu, per optimitzar-los.
2: Entenem que es pot gastar millor, és a dir, menys, i podem estalviar diners, que és una de les propostes que nosaltres portarem si entréssim a govern, gastar menys diners i estalviar diners per intentar que el contribuent s'ajusti a la realitat que tenim com a poble, que recordem-ho, renta per càpita més baixa, atur persistent i una inversió bastant alta en serveis socials. Per tant, som un poble que té necessitats, i si té necessitats no els podem ofegar.
1: Pel que fa a les ordenances fiscals, que es debatran properament, ha avançat que el seu grup analitzarà l'impacte de les modificacions previstes i s'ha mostrat partidari, diu, de contenir o reduir la pressió fiscal sempre que això sigui possible.
2: La nostra obligació, i la meva particular, és unir el millor equip possible amb el millor projecte possible. I d'aquí, el dia de les eleccions, caminar junts perquè Pineda tingui una... És que a vegades em surt que estigui més digna, que estigui més neta, que estigui millor gestionada, que no es gastin els diners tontament. Perquè ara venen les ordenances municipals, ens tornen a pujar l'IBI. L'IPC, vale, molt bé, però ens el tornen a pujar. Cal? Doncs fins i tot podria dir, a dia d'avui, que es podrien revisar les ordenances i les taxes si es gastés millor. I encara podríem fins i tot baixar alguna taxa. Perquè penso que no s'ha fet mai una revisió exhaustiva de tot el que es gasta, com es gasta i el que ens podríem estalviar.
1: Una de les propostes destacades de Junts continua sent la preservació de la masia de Can Teixidor, així ho ha dit a l'entrevista, i també reclama aquesta primera intervenció amb una actuació que pot superar, diu, els 100.000 euros per arreglar la teulada que s'ha fet malbé. Durant l'entrevista, la candidata també ha remarcat la importància d'atendre les necessitats específiques de barris i anuncia que les properes setmanes faran, doncs, noves presentacions. Ha dit també que vol explicar a les associacions de veïns les aportacions recollides a les trobades que s'han fet i fer el seu programa laboral de cara a les eleccions previstes pel 23 de maig de l'any que ve, del 2027. Una entrevista que podeu recollir i escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. La propera entrevista serà demà mateix a Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana, quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. Passem a altres qüestions. Les ADFs de l'Alt Maresme han intervingut 13 incendis forestals, agrícoles o periurbans durant aquest any. Calella és el poble on hi ha hagut més incendis, amb 5. N'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i també a Santa Susanna. Durant la campanya forestal, l'agrupació ha rebut 17 avisos del control central, 11 dels quals han estat incendis reals. I Calella anuncia que reforçarà la persecució judicial dels delinqüents reincidents i es personarà com a acusació particular en els casos que vagin a judici. L'Ajuntament demanarà les penes màximes previstes quan correspongui. L'alcalde Marc Buch reclama també més recursos pels jutjats. Assegura que les dades delictives del 2026 mantenen la tendència a la baixa. També destaquem, doncs, a aquesta hora que es celebra la Festa Major de la Minerva de Calella, una festa major que s'allarga, com diem, ja des d'ahir al vespre i que s'allargarà fins al cap de setmana. Les visites teatralitzades per la reobertura del castell de Palafolls han esgotat les places en menys d'una hora i mitja. Un castell que reobrirà després de prop d'un any i mig tancat per unes obres de restauració. Les visites es faran a partir del dia 10 d'octubre. I l'empresa Cave Home invertirà inicialment 45 milions d'euros en un nou centre a Tordera. Serà automatitzat. La instal·lació entrarà en funcionament a finals de l'any 2028. Podrà gestionar 21.000 paquets cada dia. I el projecte incorpora robots mòbils, magatzems automàtics o sistemes avançats per moure els palets. Pineda es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària el dia 18 d'octubre. Una nova edició de la Marxa Popular contra el Càncer, la iniciativa solidària a benefici d'aquesta associació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada començarà, com diem, el 18 d'octubre a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies. Dos recorreguts, un de poc més de 2 quilòmetres, l'altre de gairebé 7 quilòmetres per a tots els nivells i per a tota la família. El donatiu per la marxa és de 10 euros, inclou la samarreta commemorativa, una botifarra i també aigua pels participants. L'organització ja ha posat en marxa la venda anticipada. Es poden trobar al Colea Arquitectura, que es troba a l'Avinguda Montserrat, i també a les tardes a la plaça de les Mèlies, i es poden comprar també al Centre Cívic Poble Nou. I arriba també una nova edició del grup de suport a les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual, adreçat a persones cuidadores no professionals dels fills i filles amb discapacitat o bé trastorn en el seu desenvolupament. Aquest grup vol oferir un espai de confiança per a les famílies. N'ha parlat Antoni Palacios, que és cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Benestar Social de Pineda.
3: El grup de suport emocional, el que es tracta és de buscar un espai de relació, un espai de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències per a aquelles persones cuidadores no professionals. No parlaríem d'un curs de formació, sinó d'un suport a aquelles persones que tenen cura d'una altra.
1: Entre els objectius també hi ha la de prevenir la sobrecàrrega de les persones cuidadores, evitar situacions de soledat i reduir l'estrès.
3: Que aquestes persones cuidadores aprofitin aquest espai, aquest recurs que se'ls dona, per pensar durant una hora i mitja en elles mateixes, a curar-se elles mateixes, a cuidar-se, a poder parlar amb altres persones, a poder tenir aquest espai i a poder pensar que elles també es poden cuidar.
1: Tot això amb l'acompanyament d'un psicòleg, amb 9 sessions. Les trobades comencen el dimarts 6 d'octubre i es faran a Can Comas. Tota la informació la trobareu a Serveis Socials de Pineda, també al web pinedademar.cat. I també, lògicament, trobareu la informació al web de la nostra emissora. I els boletaires tenen males perspectives per la manca de pluges al Montnegre a l'agost i al setembre. La temporada de bolets ha començat amb males perspectives a tot Catalunya, però també sobretot al Montnegre. La manca de pluja i altes temperatures ha deixat els terres molt secs. Segons els experts, és un dels pitjors inicis de temporada de les darreres dècades. Per tant, estem en situació de sota mínims. Amb molt pocs bolets també al Pirineu. La causa principal, manca de pluges constant a la primavera, també durant tot l'estiu, i temperatures molt i molt altes. Al Montnegre, situació doncs també similar, boscos de pins, d'alzines o de castanyers amb humitat molt baixa, sense presència de cap bolet. Els aficionats, que ja han començat a visitar zones habituals de recol·lecció, constaten que ara, per ara, omplir el cistell és impossible. Doncs justament ho expliquem el dia en què comença la tardor i una jornada en què, tot i ser tardor, doncs tenim una jornada doncs pròpia de l'estiu. La crònica és de Jordi Pérez.
4: Demà tindrem de nou una jornada doncs de sol. Amb vents fluixos, la tarda pot entrar una mica de garbí, la brisa reforçarà una miqueta, costa central catalana, però sense més conseqüències, i calor d'estiu 100%. I atenció, divendres, ens fa pensar que pot ser una jornada infernal. Les temperatures màximes que s'assoliran aquest proper divendres, 25 de setembre, seran extraordinàriament elevades per l'època. I aquí doncs, també podien voltar els 30 graus o més, amb humitats baixes i potser ben rescalfats. Ho anirem veient, demà ve diu que hem de confirmar, i evidentment el divendres mateix en la previsió ho afinaríem, però posteriorment, cap de setmana baixaria les temperatures, lleugeres reculades, no direm normalitzar, perquè encara el cap de setmana serà d'estiu, un calor, però ja no la calor tan exagerada que tindrem el divendres. Es mantindrà el temps estival, vents fluixos, bona mar, i a veure, estem a l'espera de l'Atlàntic, a veure, unes masses fresques volen avançar cap a la península Ibèrica, però això seria ja inicis d'octubre. Potser ja dilluns, dimarts, els darrers dies de setembre, ja ho anirem veient, a veure de quina manera aquest aire fred s'aprofunditza o ens agafa de resquilló. Això encara hi ha incertesa en els models. En funció de l'aire fred que acabi penetrant cap a l'entorn peninsular, doncs tindrem més descens tèrmic, més inestabilitat, més ruixat, més tempestes. Si ens agafa de resquillada, doncs serà, doncs, potser una baixada lleugera, transitòria i efímera.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, candidata també de Junts a les eleccions municipals de l'any que ve, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que creuen que hi ha ganes de canvi a Pineda i ha situat la seguretat, el civisme i la neteja com les principals prioritats del seu projecte polític. Ho ha dit en aquesta entrevista, feta avui en directe a Ràdio Pineda, dins un cicle d'entrevistes als portaveus municipals. També ha parlat de la gestió econòmica de l'Ajuntament. Ha defensat una revisió, diu, exhaustiva de la despesa pública. L'objectiu, diu, millorar l'eficiència i evitar noves càrregues fiscals als ciutadans. Ha dit que volen saber i estudiar com es gasten els recursos municipals i buscar fórmules per optimitzar-les. L'entrevista sencera la podeu trobar a radiopineda.cat. Demà serà el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana. Entrevista que emetrem a 2:15 de 9 del matí. Les ADFs de l'Alt Maresme han intervingut en 13 incendis forestals, agrícoles o periurbans des de començaments d'any. Calella és el poble on hi ha hagut més incendis, amb 5. N'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i també a Santa Susanna. Es mantenen les altes temperatures i es manté el risc de nous incendis forestals. I l'Ajuntament de Calella anuncia que reforçarà la persecució judicial dels delinqüents reincidents i, a més, assegura també que es personarà com a acusació particular en els casos que arriben a judici. Per cert, que comença també la Festa Major a Calella, una Festa Major que s'allarga fins aquest cap de setmana. Avui també us destaquem que les visites teatralitzades per la reobertura del castell de Palafolls han esgotat totes les places en menys d'una hora i mitja. El castell reobrirà les portes amb visites a partir del dia 10 d'octubre. També destaquem que l'empresa Cave Home invertirà 45 milions d'euros en un nou centre logístic a Tordera. Serà automatitzat, incorporarà robots mòbils, magatzems automàtics i també sistemes molt avançats. Pineda es vol tornar a mobilitzar massivament contra el càncer amb una marxa solidària el dia 18 d'octubre, la nova edició de la Marxa Popular contra el Càncer. Recordeu, ja podeu comprar etiquets i samarretes als matins al Colea Arquitectura de l'Avinguda Montserrat, també a les tardes a la plaça de les Mèlies i també al Centre Cívic Poblenou. L'Ajuntament de Pineda posa en marxa aquest proper mes d'octubre del nou grup de suport emocional i ajuda mútua, adreçat a persones cuidadores no professionals de fills o filles amb discapacitat intel·lectual o bé trastorn en el seu desenvolupament. Tota la informació la trobareu a radiopineda.cat i també a Benestar Social i a pinedademar.cat. També hem de destacar avui que els boletaires tenen males perspectives per la manca de pluges al Montnegre a l'agost i també al setembre. Segons els experts, és un dels pitjors inicis de la temporada de bolets de les darreres dècades. Al Montnegre, situació de molta sequera. Per tant, és impossible trobar ara per ara bolets als nostres boscos. I temps d'estiu, justament el primer dia de tardor. Ambient estiuenc, assolellat, temperatures per sobre del que tocaria. Demà dijous tindrem la mateixa situació. Encara la temperatura pujarà una mica més. És tot. D'aquesta forma acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les 3. Notícies.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, candidata també de Junts a les eleccions municipals de l'any que ve, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que creuen que hi ha ganes de canvi a Pineda i ha situat la seguretat, el civisme i la neteja com les principals prioritats del seu projecte polític. Ho ha dit en aquesta entrevista, feta avui en directe a Ràdio Pineda, dins un cicle d'entrevistes als portaveus municipals. També ha parlat de la gestió econòmica de l'Ajuntament. Ha defensat una revisió, diu, exhaustiva de la despesa pública. L'objectiu, diu, millorar l'eficiència i evitar noves càrregues fiscals als ciutadans. Ha dit que volen saber i estudiar com es gasten els recursos municipals i buscar fórmules per optimitzar-les. L'entrevista sencera la podeu trobar a radiopineda.cat. Demà serà el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana. Entrevista que emetrem a 2:15 de 9 del matí. Les ADFs de l'Alt Maresme han intervingut en 13 incendis forestals, agrícoles o periurbans des de començaments d'any. Calella és el poble on hi ha hagut més incendis, amb 5. N'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i també a Santa Susanna. Es mantenen les altes temperatures i es manté el risc de nous incendis forestals. I l'Ajuntament de Calella anuncia que reforçarà la persecució judicial dels delinqüents reincidents i, a més, assegura també que es personarà com a acusació particular en els casos que arriben a judici. Per cert, que comença també la Festa Major a Calella, una Festa Major que s'allarga fins a aquest cap de setmana. Avui també us destaquem que les visites teatralitzades per la reobertura del castell de Palafolls han esgotat totes les places en menys d'una hora i mitja. El castell reobrirà les portes amb visites a partir del dia 10 d'octubre. També destaquem que l'empresa Cave Home invertirà 45 milions d'euros en un nou centre logístic a Tordera. Serà automatitzat, incorporarà robots mòbils, magatzems automàtics i també sistemes molt avançats. Pineda es vol tornar a mobilitzar massivament contra el càncer amb una marxa solidària el dia 18 d'octubre, la nova edició de la Marxa Popular contra el Càncer. Recordeu, ja podeu comprar etiquets i samarretes als matins al Colea Arquitectura de l'Avinguda Montserrat, també a les tardes a la plaça de les Mèlies i també al Centre Cívic Poblenou. L'Ajuntament de Pineda posa en marxa aquest proper mes d'octubre del nou grup de suport emocional i ajuda mútua, adreçat a persones cuidadores no professionals de fills o filles amb discapacitat intel·lectual o bé trastorn en el seu desenvolupament. Tota la informació la trobareu a radiopineda.cat i també a Benestar Social i a pinedademar.cat. També hem de destacar avui que els boletaires tenen males perspectives per la manca de pluges al Montnegre a l'agost i també al setembre. Segons els experts, és un dels pitjors inicis de la temporada de bolets de les darreres dècades. Al Montnegre, situació de molta sequera. Per tant, és impossible trobar ara per ara bolets als nostres boscos. I temps d'estiu, justament el primer dia de tardor. Ambient estiuenc, assolellat, temperatures per sobre del que tocaria. Demà dijous tindrem la mateixa situació. Encara la temperatura pujarà una mica més. És tot. D'aquesta forma acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, candidata també de Junts a les eleccions municipals de l'any que ve, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que creuen que hi ha ganes de canvi a Pineda i ha situat la seguretat, el civisme i la neteja com les principals prioritats del seu projecte polític. Ho ha dit en aquesta entrevista, feta avui en directe a Ràdio Pineda, dins un cicle d'entrevistes als portaveus municipals. També ha parlat de la gestió econòmica de l'Ajuntament. Ha defensat una revisió, diu, exhaustiva de la despesa pública. L'objectiu, diu, millorar l'eficiència i evitar noves càrregues fiscals als ciutadans. Ha dit que volen saber i estudiar com es gasten els recursos municipals i buscar fórmules per optimitzar-les. L'entrevista sencera la podeu trobar a radiopineda.cat. Demà serà el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana. Entrevista que emetrem a 2:15 del matí. Les ADFs de l'Alt Maresme han intervingut en 13 incendis forestals, agrícoles o periurbans des de començaments d'any. Calella és el poble on hi ha hagut més incendis, amb 5. N'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i també a Santa Susanna. Es mantenen les altes temperatures i es manté el risc de nous incendis forestals. I l'Ajuntament de Calella anuncia que reforçarà la persecució judicial dels delinqüents reincidents i, a més, assegura també que es personarà com a acusació particular en els casos que arriben a judici. Per cert que comença també la Festa Major a Calella, una Festa Major que s'allarga fins a aquest cap de setmana. Avui també us destaquem que les visites teatralitzades per la reobertura del castell de Palafolls han esgotat totes les places en menys d'una hora i mitja. El castell reobrirà les portes en visites a partir del dia 10 d'octubre. També destaquem que l'empresa Cave Home invertirà 45 milions d'euros en un nou centre logístic a Tordera. Serà automatitzat, incorporarà robots mòbils, magatzems automàtics i també sistemes molt avançats. Pineda es vol tornar a mobilitzar massivament contra el càncer amb una marxa solidària el dia 18 d'octubre, la nova edició de la Marxa Popular contra el Càncer. Recordeu, ja podeu comprar etiquets i samarretes als matins al Colea Arquitectura de l'Avinguda Montserrat, també a les tardes a la plaça de les Mèlies i també al Centre Cívic Poblenou. L'Ajuntament de Pineda posa en marxa aquest proper mes d'octubre del nou grup de suport emocional i ajuda mútua, adreçat a persones cuidadores no professionals de fills o filles amb discapacitat intel·lectual o bé trastorn en el seu desenvolupament. Tota la informació la trobareu a radiopineda.cat i també a Benestar Social i a pinedademar.cat. També hem de destacar avui que els boletaires tenen males perspectives per la manca de pluges al Montnegre a l'agost i també al setembre. Segons els experts, és un dels pitjors inicis de la temporada de bolets de les darreres dècades. Al Montnegre, situació de molta sequera. Per tant, és impossible trobar ara per ara bolets als nostres boscos. I temps d'estiu, justament el primer dia de tardor. Ambient estiuenc, assolellat, temperatures per sobre del que tocaria. Demà dijous tindrem la mateixa situació. Encara la temperatura pujarà una mica més. És tot d'aquesta forma que ara tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: L'Ajuntament de Pineda posarà en marxa el 6 d'octubre un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està dirigit a mares i pares de fills i filles amb discapacitat intel·lectual i trastorns del neurodesenvolupament. L'activitat es farà a Can Comas del 6 d'octubre a l'1 de desembre amb un total de 9 sessions setmanals. N'ha parlat Toni Palacios, que és el cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Benestar Social.
1: El grup de suport emocional el que es tracta és de buscar un espai de relació, un espai de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències per a aquelles persones cuidadores no professionals. No parlaríem d'un curs de formació, sinó d'un suport a aquelles persones que tenen cura d'una altra.
0: L'objectiu és reforçar la xarxa de suport de les famílies, acompanyament, compartir inquietuds i intercanvi d'experiències per a les persones cuidadores.
1: Que aquestes persones cuidadores aprofitin aquest espai, aquest recurs que se'ls dona, per pensar durant una hora i mitja en elles mateixes, a curar-se elles mateixes, a cuidar-se, a poder parlar amb altres persones, a poder tenir aquest espai i a poder pensar que elles també es poden cuidar.
0: Les persones interessades ja podeu formalitzar la inscripció a través del formulari que trobareu al web municipal pinedademar.cat. Per a més informació també podeu contactar amb Serveis Socials de Pineda al telèfon 93 767 15 60 93 767 15 60. L'ADF al Maresme ha intervingut en 13 incendis forestals, agrícoles i periurbans des de principi d'any, 3 més que el mateix període de 2025. Calella és el municipi on han actuat en més incendis, amb 5 incendis a Calella, mentre que n'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i Santa Susana. Durant la campanya forestal, entre l'1 de juny i el 15 de setembre, l'ADF ha rebut 17 avisos de control central. Calella reforçarà la persecució policial dels delinqüents reincidents i es personarà com a acusació particular en els casos que arribin a judici. L'Ajuntament de Calella demanarà les penes màximes previstes, ho ha dit l'alcalde Marc Buch. Continuen les barraques a Calella. Avui dimecres és el torn del grup de versions Verbenen, mentre que demà dijous actuaran els Catarres.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Pineda es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària el 18 d'octubre. Serà una nova edició, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada començarà el 18 d'octubre a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies i hi haurà dos recorreguts, un de 2 quilòmetres i l'altre de 7, adaptats a diferents nivells i pensats perquè hi pugui participar tota la família. El donatiu per prendre part de la marxa és de 10 euros. La inscripció inclou una samarreta commemorativa, així com botifarra i aigua pels participants. L'organització de la marxa ja ha posat en marxa la venda anticipada de tiquets i samarretes. Es poden adquirir als matins de 9 a 2 a Alcolea Arquitectura, a l'Avinguda Montserrat 47, i a les tardes a la plaça de les Mèlies i també al Centre Cívic Poblenou. Divendres es commemorarà el Dia Mundial del Turisme. La Biblioteca de Poblenou s'hi afegeix amb una exposició documental que posa en valor el turisme com a motor de desenvolupament sostenible, de diàleg intercultural i de preservació del patrimoni. Hi trobareu llibres sobre diferents destinacions turístiques i per fer activitats relacionades amb la natura i l'esport. N'ha parlat Gervasia Martínez, de la Biblioteca de Poblenou.
1: En la línia del desenvolupament sostenible hem seleccionat guies de viatge d'indrets propers i amb molt per descobrir, o bé una guia excepcional amb 900 escapades per a realitzar només una hora de qualsevol ciutat espanyola, o fins i tot una impressionant guia de viatge per a viatjar en tren per tot el món. En una zona com la nostra, amb aquesta distinció per oferir un turisme de qualitat, no volíem deixar de celebrar aquesta efemèride que ens connecta amb el món, amb les persones i amb la cultura.
0: Recordeu aquesta exposició a la Biblioteca de Poblenou. L'empresa Cape Home invertirà inicialment 45 milions d'euros en el centre logístic nou de Tordera, una instal·lació que entrarà en funcionament a finals del 2028 i que podrà gestionar fins a 21.000 paquets diaris. És un projecte que incorporarà robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats per reforçar l'expansió internacional de la companyia. Sant Pol de Mar canvia el sistema per tramitar les cremes de restes vegetals amb menys de 400 metres de terreny forestal. Entre el 16 d'octubre i el 14 de març caldrà presentar una declaració responsable per fer aquest tipus de cremes. I el temps, la màxima d'ahir 28 graus, la mínima d'avui 19, avui primer dia de la tardor, però amb temps d'estiu.

0: Christmas. And I wanna go home.
1: Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme, cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, i candidata també de Junts a les eleccions municipals pel maig de l'any que ve, ha afirmat que noten que hi ha ganes de canvi i ha situat la seguretat, el civisme i la neteja com a prioritats del seu projecte polític. Ho ha explicat en una entrevista emesa aquest matí a Ràdio Pineda dins del cicle d'entrevistes als portaveus municipals. Noemí Llorenç ha assegurat que el seu grup fa temps que treballa en la preparació del programa electoral amb el lema Fem Pineda. Ha defensat l'acció política que s'ha de fer durant tot el mandat. La candidata ha mostrat preocupació per l'estat de la neteja a Pineda i ha relacionat els problemes actuals amb el clima laboral existent a la brigada municipal. Segons ha dit, els conflictes laborals del personal i la falta d'entesa entre govern municipal i també els treballadors. Ha criticat la gestió econòmica de l'Ajuntament, ha defensat la revisió exhaustiva de la despesa pública i millorar, diu, l'eficiència i evitar noves càrregues fiscals. En aquest sentit, ha afirmat que cal estudiar com es gasten els recursos i buscar fórmules, diu, per optimitzar-los.
2: Entenem que es pot gastar millor, és a dir, menys, i podem estalviar diners, que és una de les propostes que nosaltres portarem si entréssim a govern, gastar menys diners i estalviar diners per intentar que el contribuent s'ajusti a la realitat que tenim com a poble, que recordem-ho, renta per càpita més baixa, atur persistent i una inversió bastant alta en serveis socials. Per tant, som un poble que té necessitats i si té necessitats no els podem ofegar.
1: Pel que fa a les ordenances fiscals, que es debatran properament, ha avançat que el seu grup analitzarà l'impacte de les modificacions previstes i s'ha mostrat partidari, diu, de contenir o reduir la pressió fiscal sempre que això sigui possible.
2: La nostra obligació, i la meva particular, és unir el millor equip possible amb el millor projecte possible. I d'aquí, el dia de les eleccions, caminar junts perquè Pineda tingui una... És que a vegades em surt que estigui més digna, que estigui més neta, que estigui millor gestionada, que no es gastin els diners tontament. Perquè ara venen les ordenances municipals, ens tornen a pujar l'IBI. A l'IPC, vale, molt bé, però ens el tornen a pujar. Cal? Doncs fins i tot podria dir, a dia d'avui, que es podrien revisar les ordenances i les taxes si es gastés millor. I encara podríem fins i tot baixar alguna taxa. Perquè penso que no s'ha fet mai una revisió exhaustiva de tot el que es gasta, com es gasta i el que ens podríem estalviar.
1: Una de les propostes destacades de Junts continua sent la preservació de la masia de Can Teixidor, així ho ha dit a l'entrevista, i també reclama aquesta primera intervenció amb una actuació que pot superar, diu, els 100.000 euros per arreglar la teulada que s'ha fet malbé. Durant l'entrevista, la candidata també ha remarcat la importància d'atendre les necessitats específiques de barris i anuncia que les properes setmanes faran, doncs, noves presentacions. Ha dit també que vol explicar a les associacions de veïns les aportacions recollides a les trobades que s'han fet i fer el seu programa laboral de cara a les eleccions previstes pel 23 de maig de l'any que ve, del 2027. Una entrevista que podeu recollir i escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. La propera entrevista serà demà mateix a Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana, quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. Passem a altres qüestions. Les ADFs de l'Alt Maresme han intervingut 13 incendis forestals, agrícoles o periurbans durant aquest any. Calella és el poble on hi ha hagut més incendis, amb 5. N'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i també a Santa Susanna. Durant la campanya forestal, l'agrupació ha rebut 17 avisos del control central, 11 dels quals han estat incendis reals. I Calella anuncia que reforçarà la persecució judicial dels delinqüents reincidents i es personarà com a acusació particular en els casos que vagin a judici. L'Ajuntament demanarà les penes màximes previstes quan correspongui. L'alcalde Marbuc reclama també més recursos pels jutjats. Assegura que les dades delictives del 2026 mantenen la tendència a la baixa. També destaquem, doncs, a aquesta hora que es celebra la Festa Major de la Minerva de Calella, una festa major que s'allarga, com diem, ja des d'ahir al vespre i que s'allargarà fins al cap de setmana. Les visites teatralitzades per la reobertura del castell de Palafolls han esgotat les places en menys d'una hora i mitja. Un castell que reobrirà després de prop d'un any i mig tancat per unes obres de restauració. Les visites es faran a partir del dia 10 d'octubre. I l'empresa Cave Home invertirà inicialment 45 milions d'euros en un nou centre a Tordera. Serà automatitzat. La instal·lació entrarà en funcionament a finals de l'any 2028. Podrà gestionar 21.000 paquets cada dia. I el projecte incorpora robots mòbils, magatzems automàtics o sistemes avançats per moure els palets. Pineda es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària el dia 18 d'octubre. Una nova edició de la Marxa Popular contra el Càncer, la iniciativa solidària i benefici d'aquesta associació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada començarà, com diem, el 18 d'octubre a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies. Dos recorreguts, un de poc més de 2 quilòmetres, l'altre de gairebé 7 quilòmetres per a tots els nivells i per a tota la família. El donatiu per la marxa és de 10 euros, inclou la samarreta commemorativa, una botifarra i també aigua pels participants. L'organització ja ha posat en marxa la venda anticipada. Es poden trobar al Colea Arquitectura, que es troba a l'Avinguda Montserrat, i també a les tardes a la plaça de les Mèlies, i es poden comprar també al Centre Cívic Poble Nou. I arriba també una nova edició del grup de suport a les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual, adreçat a persones cuidadores no professionals dels fills i filles amb discapacitat o bé trastorn en el seu desenvolupament. Aquest grup vol oferir un espai de confiança per a les famílies. N'ha parlat Antoni Palacios, que és cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Benestar Social de Pineda.
3: El grup de suport emocional, el que es tracta és de buscar un espai de relació, un espai de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències per a aquelles persones cuidadores no professionals. No parlaríem d'un curs de formació, sinó d'un suport a aquelles persones que tenen cura d'una altra.
1: Entre els objectius també hi ha la de prevenir la sobrecàrrega de les persones cuidadores, evitar situacions de soledat i reduir l'estrès.
3: Que aquestes persones cuidadores aprofitin a aquest espai, a aquest recurs que se'ls dona, per pensar durant una hora i mitja en elles mateixes, a curar-se elles mateixes, a cuidar-se, a poder parlar amb altres persones, a poder tenir aquest espai i a poder pensar que elles també es poden cuidar.
1: Tot això amb l'acompanyament d'un psicòleg, amb 9 sessions. Les trobades comencen el dimarts 6 d'octubre i es faran a Can Comas. Tota la informació la trobareu a serveis socials de Pineda, també al web pinedademar.cat. I també, lògicament, trobareu la informació al web de la nostra emissora. I els boletaires tenen males perspectives per la manca de pluges al Montnegre a l'agost i al setembre. La temporada de bolets ha començat amb males perspectives a tot Catalunya, però també sobretot al Montnegre. La manca de pluja i altes temperatures ha deixat els terres molt secs. Segons els experts, és un dels pitjors inicis de temporada de les darreres dècades. Per tant, estem en situació de sota mínims. Amb molt pocs bolets també al Pirineu. La causa principal, manca de pluges constant a la primavera, també durant tot l'estiu, i temperatures molt i molt altes. Al Montnegre, situació doncs també similar, boscos de pins, d'alzines o de castanyers amb humitat molt baixa, sense presència de cap bolet. Els aficionats que ja han començat a visitar zones habituals de recol·lecció constaten que ara, per ara, omplir el cistell és impossible. Doncs justament ho expliquem el dia en què comença la tardor i una jornada en què, tot i ser tardor, doncs tenim una jornada doncs pròpia de l'estiu. La crònica és de Jordi Pérez.
4: Demà tindrem de nou una jornada doncs de sol. Amb vents fluixos, la tarda pot entrar una mica de garbí, la brisa reforçarà una miqueta, costa central catalana, però sense més conseqüències, i calor d'estiu, 100%. I atenció, divendres, ens fa pensar que pot ser una jornada infernal. Les temperatures màximes que s'assoliran aquest proper divendres, 25 de setembre, seran extraordinàriament elevades per l'època. I aquí doncs, també podien voltar els 30 graus o més, amb humitats baixes i potser ben rescalfats. Ho anirem veient, demà ve diu que hem de confirmar, i evidentment el divendres mateix en la previsió ho afinaríem, però posteriorment, cap de setmana baixaria les temperatures, lleugeres reculades, no direm normalitzat perquè encara el cap de setmana serà d'estiu, llum calor, però ja no la calor tan exagerada que tindrem el divendres. Ens mantindrà el temps estival, vents fluixos, bona mar, i a veure, estem a l'espera de l'Atlàntic, a veure, unes masses fresques volen avançar cap a la península Ibèrica, però això seria ja inicis d'octubre. Potser ja dilluns, dimarts, els darrers dies de setembre, ja ho anirem veient, a veure de quina manera aquest aire fred s'aprofunditza o ens agafa de resquilló. Això encara hi ha incertesa en els models. En funció de l'aire fred que acabi penetrant cap a l'entorn peninsular, doncs tindrem més descens tèrmic, més inestabilitat, més ruixat, més tempestes. Si ens agafa de resquillada, doncs serà, doncs, potser una baixada lleugera, transitòria i efímera.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Són les 8. Notícies.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, candidata també de Junts a les eleccions municipals de l'any que ve, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que creuen que hi ha ganes de canvi a Pineda i ha situat la seguretat, el civisme i la neteja com les principals prioritats del seu projecte polític. Ho ha dit en aquesta entrevista, feta avui en directe a Ràdio Pineda, dins un cicle d'entrevistes als portaveus municipals. També ha parlat de la gestió econòmica de l'Ajuntament. Ha defensat una revisió, diu, exhaustiva de la despesa pública. L'objectiu, diu, millorar l'eficiència i evitar noves càrregues fiscals als ciutadans. Ha dit que volen saber i estudiar com es gasten els recursos municipals i buscar fórmules per optimitzar-les. L'entrevista sencera la podeu trobar a radiopineda.cat. Demà serà el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana. Entrevista que emetrem a 2:15 del matí. Les ADFs de l'Alt Maresme han intervingut amb 13 incendis forestals, agrícoles o periurbans des de començaments d'any. Calella és el poble on hi ha hagut més incendis, amb 5. N'hi ha hagut 2 a Malgrat, 2 a Pineda, 1 a Palafolls i també a Santa Susanna. Es mantenen les altes temperatures i es manté el risc de nous incendis forestals. I l'Ajuntament de Calella anuncia que reforçarà la persecució judicial dels delinqüents reincidents i, a més, assegura també que es personarà com a acusació particular en els casos que arriben a judici. Per cert, que comença també la Festa Major a Calella, una Festa Major que s'allarga fins a aquest cap de setmana. Avui també us destaquem que les visites teatralitzades per la reobertura del castell de Palafolls han esgotat totes les places en menys d'una hora i mitja. El castell reobrirà les portes amb visites a partir del dia 10 d'octubre. També destaquem que l'empresa Cave Home invertirà 45 milions d'euros en un nou centre logístic a Tordera. Serà automatitzat, incorporarà robots mòbils, magatzems automàtics i també sistemes molt avançats. Pineda es vol tornar a mobilitzar massivament contra el càncer amb una marxa solidària el dia 18 d'octubre, la nova edició de la Marxa Popular contra el Càncer. Recordeu, ja podeu comprar etiquets i samarretes als matins al Colea Arquitectura de l'Avinguda Montserrat, també a les tardes a la plaça de les Mèlies i també al Centre Cívic Poble Nou. I l'Ajuntament de Pineda posa en marxa aquest proper mes d'octubre del nou grup de suport emocional i ajuda mútua, adreçat a persones cuidadores no professionals de fills o filles amb discapacitat intel·lectual o bé trastorn en el seu desenvolupament. Tota la informació la trobareu a radiopineda.cat i també a Benestar Social i a pinedademar.cat. També hem de destacar avui que els boletaires tenen males perspectives per la manca de pluges al Montnegre a l'agost i també al setembre. Segons els experts, és un dels pitjors inicis de la temporada de bolets de les darreres dècades. Al Montnegre, situació de molta sequera. Per tant, és impossible trobar ara per ara bolets als nostres boscos. I temps d'estiu, justament el primer dia de tardor. Ambient estiuenc, assolellat, temperatures per sobre del que tocaria. Demà dijous tindrem la mateixa situació. Encara la temperatura pujarà una mica més. És tot. D'aquesta forma acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda.

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.